Hoje eu vou de maceta. Tá cansada de sentar, tá cansada de quicar. Vem se prepara, tá cansada de sentar, tá cansada de quicar.

Hoje eu vou de maceta. Tá cansada de sentar, tá cansada de quicar, se prepara. Tá cansada de sentar, tá